poderoso, Matió Shagakuela, Cuatincha, Sikue. Matió Shagakue, Dios, Lejolá, Lejujú, Lejujú, Lejujú.